0: Bon dia, són les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García. Bon dia.
1: Bon dia, es manté tallada a Mont-roig del Camp l'autopista AP7 en direcció Barcelona per retirar dos camions que van tenir un accident ahir a la tarda. Es desvia la circulació per la sortida 281 a l'Hospitalet de l'Infant cap a l'autovia A7 i a uns 2 quilòmetres de cua. El transport públic, l'ERAU de Rodalia, circula amb dos trens per hora i sentit a causa de l'avaria d'un comboi entre Clot i Sant Adrià.
0: Estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari sense el PSOE i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. El president espanyol Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per informar sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sánchez fa el pas poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Els ministres Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska s'emboliquen en versions sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta i no aclareixen si l'haurien pogut evitar. La titular de defensa admet que el CNI va informar d'un intent de passar la frontera nedant que es va acabar desbordant. El d'Interior, en canvi, assegura que no tenien informació que fes preveure la magnitud de l'allau de persones. El Ministeri de l'Interior investiga si va haver un ús desproporcionat de la força en els cops de porra de la Policia Nacional contra un aficionat del Barça que portava una estelada en la prèvia del partit contra l'Elx. Des de Catalunya, el govern ha condemnat els fets i l'entitat Acció Cassandra ha presentat una denúncia per aquesta actuació policial. El director de la CIA, John Redfield, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos, però no hi ha confirmació oficial. Haurien abordat les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president Donald Trump ha lamentat la mort anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tots els Estats Units. Esports.
2: El porter croat Dominik Livaković aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid Real Societat. I precisament el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
0: I el temps molt matí, molt variable, amb un cel enteranyinat i algun ruixat feble que donarà pas una tarda amb més sol, però amb núvols alts i pols en suspensió. La temperatura serà més baixa que ahir, però encara farà xafogó.
3: 3Cat Info. Ràdio Pomar, Badalona.

I escoltem, parlem de cançons positives, parlem del Víctor Arbelo, un home que ha crescut i ha participat en molts musicals, té nou treball, noves cançons, com aquesta. Que bonic!

0: En punt les 10 del matí. Junts registra aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, segons us avança 3cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquesta vegada en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per les víctimes. Estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també ha permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal per desbordament d'un riu. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. Encara no hi ha cap balanç oficial. L'any que ve es podrà pagar el bitllet senzill amb targeta bancària a tot el transport públic de l'àrea de Barcelona als lectors de T-Mobilitat. S'ha obert la licitació per adjudicar a finals d'aquest any el servei bancari que ho implanti i que beneficiarà els usuaris esporàdics. Dol als Estats Units per la mort de la cantant Dolly Parton als 80 anys. A més de ser la reina del country, va ser una icona cultural venerada al seu país i també va triomfar com a actriu en el cinema i la televisió. El president nord-americà Donald Trump ha lamentat la mort anunciant que la bandera americana s'abaixarà durant una setmana a tot el país.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia al porter croat Dominic Livakovic, a terra Barcelona, i avui passa revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o bé l'incorpora al primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid-Reial Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per fet el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista.
0: I el temps del dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.
3: Trescat Info. Ràdio Pomar. Badalona.

0: 170. 93 681 43 17. 93 681 43 17. Confianza y profesionalidad. JJ Finques Badalona. Hacemos fácil encontrar tu casa.
1: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la

0: Bon dia, en punt. Són les 11. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3CAT Info. En plena crisi migratòria, Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez anirà al Congrés el 9 de setembre per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta, una compareixença que ell mateix ha demanat avui, gairebé un mes després de l'entrada massiva de milers de migrants a la ciutat autònoma i poques hores abans que la cambra voti la petició del PP per forçar-lo a donar explicacions. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci per a les víctimes. Ha estabilitzat i en fase de control l'incendi de Collserola a Barcelona, que segons les últimes estimacions ha cremat unes 45 hectàrees. L'evolució dels treballs d'extinció també han permès aixecar el confinament de 15.000 veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. Seria la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. Cervera, la Segarra escalfa motors per la festa del foc i les bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants participen en els tallers de l'Aquelarret, que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
1: Esports.
0: El porter croat Dominik Livakovic aterra a Barcelona i avui passarà la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. L'entitat blaugrana valora ara si el cedeix a un altre club o ben incorpora el primer equip. Mentrestant, els de Hansi Flick fan avui l'últim entrenament abans de rebre demà l'Atlètic Club de Bilbao. El Betis guanya per 0-1 al València en partit pendent de la primera jornada de Lliga. Avui també s'ha de jugar al Madrid Real Societat. I el tècnic del València, Carlos Corberán, dona gairebé per tancat el fitxatge del defensa del Girona, Arnau Martínez, que avui mateix podria passar ja la revisió mèdica amb l'equip valencianista. I l'últim titular del temps. El dia continuarà molt variable, amb núvols més abundants al litoral, fins i tot amb alguna gota, i més clarianes al nord i de cara a la tarda a tot el país. Vent del sud-oest moderat a ponent i temperatura una mica més baixa que ahir.
1: 3CAT Info.
2: Ràdio Pumat. Badalona.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Saludos desde Radio Pomar 101.2, si acabas de llegar, un saludo. Si llevas ya rato con nosotros, gracias por elegirnos. Aquí en Badalona ahora tenemos 27 grados en el exterior, sigue nublado. En Barcelona, Tarragona también 27 grados. Vic tienen ahora 23 grados, Manresa 25, Cunit, Gavà y Castelló de Ampúries también tiene 27 grados. Enseguida vamos a complacer más peticiones musicales, pero comenzamos, no ahora, con Antonio Orozco.

0: Escuchábamos a Antonio Orozco. Tengo audios pidiendo canciones, enseguida vamos con ello, pero tengo también llamada. Tengo una trucada al 93-4-6-5-77-76. Truca la Emiliana desde el barrio de la Salud. Emiliana, bon dia.
1: Bon dia. Mira, te estoy mirando aquí, pero no te agafo.
0: A veure, 101.2 de la FM. Té que trobar Ràdio Pomà, sens dubte. 101.2. Emiliana, quina cançó li posem? Què li agradaria?
1: La que vulguis. A veure si t'agafo.
0: No. A veure, demani la cançó i després busca a veure si troba la nostra sintonia. Quina cançó vol?
1: Antonio Molina.
0: Quina cançó?
1: Una d'Antonio Molina, la que sigui.
0: Perfecte. Doncs a veure si troba la...
1: Gràcies, a veure si t'agafo.
0: A veure.
1: No l'agafo.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Vale, un gràcies, petó. Perdona.
0: No, res a perdonar. Una abraçada gràcies. Gran. Emiliana, adéu. Sempre trobaràs Ràdio Pomà al 101.2, radiopomà.es.

0: Hoy hace precisamente un año que nos dejó Manuel de la Calva del dúo dinámico.
1: Radio Pumat, Badalona.
2: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i...

0: Ampules, 12 del migdia. I Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat Trescat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a portar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, dijous de la setmana que ve, per donar explicacions a la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era tard i s'han vist forçats a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar els focus secundaris mentre demanen prudència als veïns. Moren les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Berà, al Tarragonès. L'Ajuntament del municipi ha decretat dos dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci en memòria de les víctimes. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. En el primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que en el mateix període de l'any passat. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha viatjat per sorpresa a Moscou per reunir-se amb funcionaris russos. Ho revelen mitjans nord-americans i russos i el Kremlin es limita a negar un contacte amb Putin. La missió seria per parlar de les guerres d'Ucraïna i l'Iran. És la primera visita d'un cap de la CIA a Moscou des del 2021. Inundació sobtada al nord del Nepal pel desbordament d'un riu a la frontera amb el Tibet i almenys 9 morts i desenes de desapareguts. El govern es reuneix d'urgència per respondre al desastre i ha ordenat el desplegament dels equips d'emergència. Les imatges mostren una gran onada que ho destrueix tot al seu pas. I la cartellera de cinema renova avui. Entre les estrenes que s'avancen hi ha El ser querido, l'última pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, l'últim títol de Ridley Scott, La constelació del perro, i el quart capítol de la saga d'animació Tadeu Jones.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça completa l'últim entrenament abans de rebre demà al Camp Nou l'Atlètic Club amb partit pendent de la primera jornada de Lliga. Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup. Per la seva banda, el porter croat Livakovic ha passat aquest matí la revisió mèdica i s'espera que avui firmi per les pròximes quatre temporades. Avui ha jugat un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que jugaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, és a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui la revisió mèdica amb el club valencianista i l'operació es podria tancar per uns 6 milions d'euros més un en variables. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
0: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitats oest i sud. La temperatura màxima avui una mica més baixa.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, és la una del migdia. Junts ha registrat aquest matí al Congrés la llei per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, tal com us ha avançat 3Cat Info. En plena crisi migratòria a Ceuta, els juntaires hi tornen a aportar el text, aquest cop en solitari, sense el PSOE, i retallant el preàmbul que va provocar justament el rebuig frontal de Podem. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre, això és dijous de la setmana que ve, per donar explicacions de la crisi de Ceuta. La Moncloa havia demanat anar a la cambra el dia 9, però alguns socis s'han queixat a la mesa que era massa tard i l'han forçat a avançar-ho. L'Ajuntament de Barcelona ha rebaixat d'emergència a alerta el pla d'actuació municipal per risc d'incendis un cop s'ha estabilitzat el de la Serra de Collserola. Els bombers continuen treballant per controlar el focus secundari mentre demanen prudència als veïns. Ha mort les dues dones, mare i filla, que van quedar ferides a conseqüència de les fortes pluges de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i aquesta tarda farà un minut de silenci. Augmenta la firma d'hipoteques i la quantia dels préstecs. Al juny s'han firmat a Catalunya més de 8.000 hipoteques amb un import mitjà que frega els 195.000 euros. Al primer semestre s'han tancat un 13% més d'operacions que al mateix període de l'any passat. Almenys 9 morts i centenars de desapareguts en una inundació massiva sobtada al Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat pobles sencers. Hi ha uns 400 viatgers amb els quals s'ha perdut contacte ara mateix a l'àrea afectada. El ministre d'Afers Estrangers del Nepal apunta que la crescuda del riu hauria tingut l'origen en un terratrèmol i una posterior esllavissada. I a Cultura Cervera, la Segarra escalfa motors per la Festa del Foc i les Bruixes, l'Aquelarre, que comença demà passat. Aquests dies, centenars d'infants ja participen en tallers que van des de la confecció de disfresses i capgrossos a classes de percussió o d'aprendre a caminar amb xanques.
1: Esports.
2: Hansi Flick no vol parlar de Julián Álvarez i sobre el fitxatge d'un davanter centre diu que el club ha de pensar en el futur i no només en el present. Confirma que Valde i Rodri seran a la convocatòria per demà i que Gavi està descartat. D'altra banda, el porter Livakovic ha passat ja aquest matí la revisió mèdica. S'espera que avui firmi per les pròximes 4 temporades. Avui es juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga. És el que disputaran aquest vespre el Bernabéu, el Madrid i la Reial Societat. I el defensa del Girona, Arnau Martínez, està a punt de fitxar pel València. El jugador passa avui revisió mèdica amb el club valencianista. El lateral de l'Atlètic de Madrid, Julio Boñar, serà el seu substitut al club gironí.
0: Després d'un matí ennuvolat, la tarda portarà de forma progressiva més sol, sobretot a les meitat oest i sud. La temperatura màxima avui més baixa. 3Cat Info.

Hola, hola, ¿qué tal? Espero y deseo que bien, sigo acompañándote aquí en Radio Pomar hasta que sean las 2 de la tarde. He rebut un missatge del amic Enric, diu, encara que sigui tard, et saludo i t'escolto un moment. Tenia coses per fer, Enric. Normal, no passa res, Enric. L'amic Enric ens demana una cançó de Luis Miguel. La cançó que ens proposa és Devuélveme el amor de Luis Miguel. Que tinguis un bon dia, gràcies per escoltar-nos. Cadascú escolta quan pot i nosaltres això ho agraïm. Aquí tens, amic Enric, la cançó que demanes de Luis Miguel, Devuélveme el amor.

0: Pomar, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.